0: No és d'este mes. Demà, a més, de vesprada i en les zones d'interior, poden arribar ruixats fins i tot acompanyats de tempesta. I la setmana i el mes començarà dilluns amb panorama paregut. Calor, molta calor.
1: Però la dita no, eh? La dita és meua. Diu, a l'hort li va tan bé el formiguer com el femer.
0: Ja podeu anar a esmorzar.
2: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol...